allò sí era vida. Bé, d'aquella que nos era perquè no podíem ser a música. I de vella m'hi costa per quant més de nou. Et veus a innovar. Ai, madre mia, que s'ha mort. No s'ho podia innovar, eh?